0: colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Let me see you dance, baby.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. La comparsa La Tribala inaugura aquesta tarda a les 7 a l'Espai Aparador de Can Comas l'exposició commemorativa en motiu dels 40 anys de La Tribala. Una mostra molt recomanable on podreu veure fotografies, vestuari, records i materials que han utilitzat al llarg d'aquests 40 anys de la comparsa La Tribala, una exposició que també podreu visitar aquests dies de festa major i que s'inaugura avui a les 7 de la tarda. També us recordem que aquest cap de setmana continuen els partits a l'Aquahotel Cap Pineda, al camp de futbol municipal de Can Xaubet, amb entrada gratuïta. Aquest cap de setmana podeu veure dues noves representacions del musical de l'estiu Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural, avui i demà diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre. I també recordeu que avui dissabte ja trobareu el recinte firal amb les atraccions de la fira al Passeig Marítim amb motiu de la Festa Major. Us recordem que el dimecres que ve, dia 26 d'agost, es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Demà diumenge hi haurà sardanes a la plaça de les Mèlies amb la Copla Ciutat de Cornellà, com cada setmana a partir de 7:45 del vespre. A Calella destaquem aquesta tarda la celebració de la Revetlla de Sant Llop amb activitats al Passeig de Manuel Puigverd i aquesta nit a les 10 al Festival Nit d'Estiu de Calella arriba el tribut al Genio. Àngel Miralles fa un tribut a l'humorista Eugenio aquesta nit al Far de Calella. A Malgrat avui es fa la Summer Moguda al Parc Francesc Macià a partir de les 8 del vespre amb entrada gratuïta. I avui a Tordera també destaquem els actes de la Festa Major a la tarda amb la baixada de carretons i aquesta nit concert de barraques al Parc Prudenci Bertrana amb Miquel del Roig i altres grups. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: 94.6 FM.
0: Energia positiva.
2: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: energía positiva. So Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. La comparsa La Tribala inaugura aquesta tarda a les 7 a l'Espai Aparador de Can Comas l'exposició commemorativa en motiu dels 40 anys de La Tribala. Una mostra molt recomanable on podreu veure fotografies, vestuari, records i materials que han utilitzat al llarg d'aquests 40 anys de la comparsa La Tribala. Una exposició que també podreu visitar aquests dies de festa major i que s'inaugura avui a les 7 de la tarda. També us recordem que aquest cap de setmana continuen els partits a l'Aquahotel Cap Pineda, al camp de futbol municipal de Can Xaubet, amb entrada gratuïta. Aquest cap de setmana podeu veure dues noves representacions del musical de l'estiu Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural, avui i demà diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre. I també recordeu que avui dissabte ja trobareu el recinte firal amb les atraccions de la fira al Passeig Marítim amb motiu de la Festa Major. Us recordem que el dimecres que ve, dia 26 d'agost, es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Demà diumenge hi haurà sardanes a la plaça de les Mèlies amb la Copla Ciutat de Cornellà, com cada setmana a partir de 7:45 del vespre. A Calella destaquem aquesta tarda la celebració de la Revetlla de Sant Llop amb activitats al passeig de Manuel Puigverd i aquesta nit a les 10 al Festival Nit d'Estiu de Calella arriba el tribut al Genio. Àngel Miralles fa un tribut a l'humorista Eugenio aquesta nit al Far de Calella. A Malgrat avui es fa la Summer Moguda al Parc Francesc Macià a partir de les 8 del vespre amb entrada gratuïta. I avui a Tordera també destaquem els actes de la Festa Major a la tarda amb la baixada de carretons i aquesta nit concert de barraques al Parc Prudenci Bertrana amb Miquel del Roig i altres grups. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
2: Diumenge a les 8 del vespre, obrim

Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. La comparsa La Tribala inaugura aquesta tarda a les 7 a l'Espai Aparador de Can Comas l'exposició commemorativa en motiu dels 40 anys de La Tribala. Una mostra molt recomanable on podreu veure fotografies, vestuari, records i materials que han utilitzat al llarg d'aquests 40 anys de la comparsa La Tribala, una exposició que també podreu visitar aquests dies de festa major i que s'inaugura avui a les 7 de la tarda. També us recordem que aquest cap de setmana continuen els partits a l'Aquahotel Cap Pineda, al camp de futbol municipal de Can Xaubet, amb entrada gratuïta. Aquest cap de setmana podeu veure dues noves representacions del musical de l'estiu Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural, avui i demà diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre. I també recordeu que avui dissabte ja trobareu el recinte firal amb les atraccions de la fira al Passeig Marítim amb motiu de la Festa Major. Us recordem que el dimecres que ve, dia 26 d'agost, es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Demà diumenge hi haurà sardanes a la plaça de les Mèlies amb la Copla Ciutat de Cornellà, com cada setmana a partir de 7:45 del vespre. A Calella destaquem aquesta tarda la celebració de la Revetlla de Sant Llop amb activitats al passeig de Manuel Puigvert i aquesta nit a les 10 al Festival Nit d'Estiu de Calella arriba el tribut al Genio. Àngel Miralles fa un tribut a l'humorista Eugenio aquesta nit al Far de Calella. A Malgrat avui es fa la Summer Moguda al Parc Francesc Macià a partir de les 8 del vespre amb entrada gratuïta. I avui a Tordera també destaquem els actes de la Festa Major a la tarda amb la baixada de carretons i aquesta nit concert de barraques al Parc Prudenci Bertrana amb Miquel del Roig i altres grups. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

9 del matí amb 4 minuts des de Ràdio Pineda amb una de l'altra de les novetats protagonistes d'aquest estiu. Protagonitzada per Matt Cesari, amb noves propostes musicals com el Crazy, aquesta bogeria. Encetant nova tanda de música al teu costat després de l'agenda d'activitats amb Olga Dieguez. Aquesta hora també variant de veus. Molt bon dia, salutacions de David Martínez. Tenim molta més música per endavant. De seguida també connectem amb el nou èxit de la cantant Rosalía, Reliquia.

La cantant Olivia Rodrigo és una altra de les artistes protagonistes amb la seva música aquest estiu. Amb noves propostes com el seu Drop Dead. Arriba on vol arribar en forma d'èxit. Canviem de registre recordant aquesta versió entre The Kid LAROI i Justin Bieber. Estic convençut que no hauràs oblidat aquest Stay.

Des de Ràdio Pineda, energia positiva i ben a gust que ens trobem en aquest matí del dissabte. Amb la millor música al teu costat. Hem recuperat els Sound of Legend amb aquesta versió d'un èxit de tots els temps. Pocs segons i arribarem a 2:15 del matí des de Ràdio Pineda. Encara estàs a temps per participar en el sorteig de la megapanera de la Festa Major, valorada amb més de 3.000 euros gràcies a Agenda Pineda. Durant tot el matí, avui dissabte, de 9 a 1, també pots trucar-nos a través del telèfon de la ràdio per participar en el sorteig de la megapanera. Truca'ns al 93 767 1919 i felicita la Festa Major a qui tu vulguis. Truca'ns i t'afegim a la llista de participants. També, si ho prefereixes, pots enviar-nos un missatge de veu a través del WhatsApp de la ràdio. Felicita la Festa Major de Pineda per entrar també en el sorteig de la megapanera, enviant-nos un missatge de veu a través del WhatsApp de la ràdio, al 686 05 46 04. A través del WhatsApp de la ràdio ens arriben els vostres missatges participant

0: el sorteig.
1: Ja ha arribat.
2: Quina il·lusió.
1: La festa major de Pineda de Mar.
2: Us desitgem que gaudiu molt de les festes. Ens veiem pel carrer.

Un altre dels èxits, sens dubte, indiscutible arreu del planeta és aquest de Hendrix, sota el títol de Golden. Para, molta atenció, perquè des de Ràdio Pineda tenim invitacions per regalar-te perquè vagis a veure el musical Notting Hill. Aquest cap de setmana al Centre Cultural i Recreatiu. Obrim la línia telefònica per convidar-te al teatre. La primera trucada té premi. Truca'ns al telèfon de la ràdio si vols aconseguir invitacions per anar a veure Notting Hill, el musical, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Truca'ns al 93 767 1919. Obrim la línia telefònica per convidar-te al teatre. Podràs escollir la funció d'avui dissabte a les 7 de la tarda o bé demà diumenge a la mateixa hora, a les 7 de la tarda. Vols anar a veure Notting Hill, el musical? Doncs truca'ns a la ràdio. 93 767 1919.

0: Des de Ràdio Pineda continuen girant els grans clàssics del grup que va redefinir el rock d'estadi. D'aquesta forma hem recuperat un dels èxits imprescindibles de la formació U2. Aquesta vegada amb el With or Without You. Pràcticament en 10 minuts arribarem a les 10 del matí. La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquest matí del dissabte.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937-069-257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93 767 1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686 05 4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de gent de Pineda.
4: És Festa Major.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Energia positiva des de Ràdio Pineda, ballant amb una figura clau del pop llatí dels 90 i estrella global del segle XXI. Amb el tema oficial del Mundial de Futbol. Amb la cantant colombiana Shakira i Burma Boy. A ritme del Day Day. Apropant-nos a l'hora en punt a les 10 al matí. De seguida també connectem amb l'agenda d'activitats amb Olga Diegues.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. La comparsa La Tribala inaugura aquesta tarda a les 7 a l'Espai Aparador de Can Comas l'exposició commemorativa en motiu dels 40 anys de La Tribala. Una mostra molt recomanable on podreu veure fotografies, vestuari, records i materials que han utilitzat al llarg d'aquests 40 anys de la comparsa La Tribala, una exposició que també podreu visitar aquests dies de festa major i que s'inaugura avui a les 7 de la tarda. També us recordem que aquest cap de setmana continuen els partits a l'Aquahotel Cap Pineda, al camp de futbol municipal de Can Xaubet, amb entrada gratuïta. Aquest cap de setmana podeu veure dues noves representacions del musical de l'estiu Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural, avui i demà diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre. I també recordeu que avui dissabte ja trobareu el recinte firal amb les atraccions de la fira al Passeig Marítim amb motiu de la Festa Major. Us recordem que el dimecres que ve, dia 26 d'agost, es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Demà diumenge hi haurà sardanes a la plaça de les Mèlies amb la Copla Ciutat de Cornellà, com cada setmana a partir de 7:45 del vespre. A Calella destaquem aquesta tarda la celebració de la Revetlla de Sant Llop amb activitats al passeig de Manuel Puigvert i aquesta nit a les 10 al Festival Nit d'Estiu de Calella arriba el tribut al Genio. Àngel Miralles fa un tribut a l'humorista Eugenio aquesta nit al Far de Calella. A Malgrat avui es fa la Summer Moguda al Parc Francesc Macià a partir de les 8 del vespre amb entrada gratuïta. I avui a Tordera també destaquem els actes de la Festa Major a la tarda amb la baixada de carretons i aquesta nit concert de barraques al Parc Prudenci Bertrana amb Miquel del Roig i altres grups. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

10 del matí amb 5 minuts des de Ràdio Pineda. Obríem les portes a la música després de l'agenda d'activitats amb la nord-americana Anastàsia. Hem recordat el My Fault Loving You. Canviem de registre amb el nou èxit del cantautor Alfred García.

0: La música continua girant des de Ràdio Pineda i et seguim convidant a participar en el sorteig de la Mega Panera de la Festa Major, valorada amb més de 3.000 euros. Et convidem a participar durant tot aquest matí del dissabte, fins la una del migdia. Truca'ns al telèfon de la ràdio a través del 93-767-1929. Felicita la Festa Major de Pineda per entrar en el sorteig per aconseguir aquesta super mega panera de la Festa Major. Et recordem la línia telefònica 93-767-1929. I també pots participar a través del WhatsApp de la ràdio. Envia'ns la teva nota de veu amb la teva felicitació de la Festa Major per participar en el sorteig de la Mega Panera. A través del WhatsApp de la ràdio amb el teu missatge de veu al 686-05-46-04. A través del WhatsApp de la ràdio ens arriben els vostres missatges participant al sorteig.
1: Pinedencs i pinedenques, molt bona Festa Major a tots. Una abraçada.
2: Pinedencs i pinedenques, molt bona Festa Major 2026. Una abraçada molt gran.
0: Des de Ràdio Pineda et convidem a participar en el sorteig de la Mega Panera de la Festa Major. Envia'ns el teu missatge de veu a través del WhatsApp de la ràdio al 686-05-46-04. Felicitant la Festa Major per entrar en el sorteig de la Mega Panera.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Dos quarts d'onze del matí, des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les cals i seguim la lletra en aquest matí del dissabte. Els propers minuts amb la formació irlandesa de cors. Ruerio.

A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. Des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Hem connectat amb una de les cançons de la formació La Pegatina. Siempre nos tienes aquí. Para molta atenció perquè des de Ràdio Pineda obrim la línia telefònica per convidar-te al teatre. Tenim invitacions per regalar-te perquè vagis a veure Notting Hill, el musical, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. A més, podràs escollir la funció d'avui dissabte o bé demà diumenge a les 7 de la tarda. Totes dues funcions són a la mateixa hora. Truca'ns al telèfon de la ràdio si vols aconseguir invitacions dobles per anar al teatre. 93 767 1929. Tenim invitacions per regalar-te perquè vagis a veure Notting Hill, el musical. A càrrec de la companyia del Centre Cultural i Recreatiu, amb actors i actrius de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Remesclant els sons més actuals des de Ràdio Pineda, recordem a Robin Schulz amb Francesco Yates. Amb aquesta versió del Sugar.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda,
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
6: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
7: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

remesclant els sons més actuals, hem connectat amb el nou èxit de Bob Sinclair, I Can't Wait. Des de Ràdio Pineda recuperem un dels clàssics del rei del pop, Michael Jackson, amb aquesta versió del Come Together.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. La comparsa La Tribala inaugura aquesta tarda a les 7 a l'Espai Aparador de Can Comas l'exposició commemorativa en motiu dels 40 anys de La Tribala. Una mostra molt recomanable on podreu veure fotografies, vestuari, records i materials que han utilitzat al llarg d'aquests 40 anys de la comparsa La Tribala. Una exposició que també podreu visitar aquests dies de festa major i que s'inaugura avui a les 7 de la tarda. També us recordem que aquest cap de setmana continuen els partits a l'Aquahotel Cap Pineda, al camp de futbol municipal de Can Xaubet, amb entrada gratuïta. Aquest cap de setmana podeu veure dues noves representacions del musical de l'estiu Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural, avui i demà diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre. I també recordeu que avui dissabte ja trobareu el recinte firal amb les atraccions de la fira al Passeig Marítim amb motiu de la Festa Major. Us recordem que el dimecres que ve, dia 26 d'agost, es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Demà diumenge hi haurà sardanes a la plaça de les Mèlies amb la Copla Ciutat de Cornellà, com cada setmana a partir de 7:45 del vespre. A Calella destaquem aquesta tarda la celebració de la Revetlla de Sant Llop amb activitats al passeig de Manuel Puigvert i aquesta nit a les 10 al Festival Nit d'Estiu de Calella arriba el tribut al Genio. Àngel Miralles fa un tribut a l'humorista Eugenio aquesta nit al Far de Calella. A Malgrat avui es fa la Summer Moguda al Parc Francesc Macià a partir de les 8 del vespre amb entrada gratuïta. I avui a Tordera també destaquem els actes de la Festa Major a la tarda amb la baixada de carretons i aquesta nit concert de barraques al Parc Prudenci Bertrana amb Miquel del Roig i altres grups. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: 94.6 FM.
0: Energia positiva.
2: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: Des de Ràdio Pineda seguim convidant a participar en el sorteig de la megapanera de la Festa Major, valorada en 3.000 euros. Per un sol guanyador o guanyadora. Participa, si és que encara no ho has fet, fins la una del migdia, a través del telèfon de la ràdio. Felicita la Festa Major de Pineda per entrar en el sorteig de la megapanera de la Festa Major de Pineda. Truca'ns al 93-767-1929. 93-767-1929. Ens deixes les teves dades i la teva felicitació per entrar en el sorteig d'aquesta megapanera. També, si ho prefereixes, pots participar a través del WhatsApp de la ràdio. Envia'ns una nota de veu amb la teva felicitació de la Festa Major a través del 686-05-4604. Escoltem alguns dels vostres missatges que ens feu arribar participant al sorteig.
1: Bon dia, pinedencs i pinedenques. Espero que gaudiu moltíssim de la vostra Festa Major i dels últims dies que queden d'aquest estiu tan agobiant que hem tingut. A gaudir!
2: Hola, amics i veïns de Pineda de Mar. Soc David Rodrigo, des d'aquí de l'Avinguda Hispanitat de Poble Nou, i m'agradaria felicitar les festes a tothom, en especial, sobretot, a la meva dona i la meva filla, la resta de la meva família i també el papa de Roma, perquè mai ha parlat malament de mi. Vinga, bones festes, bona Festa Major.
3: Molt bona Festa Major a totes i tots, especialment a totes aquelles persones que de forma voluntària fan possible la realització de tots els actes representant a la seva entitat. A totes elles i a tothom, molt bona Festa Major.
0: Des de Ràdio Pineda et convidem a participar en el sorteig de la megapanera, valorada en 3.000 euros, a través de el WhatsApp de la ràdio. Envia'ns el teu missatge amb la teva felicitació de la Festa Major al 686 05 4604 i participa.

Un altre dels èxits, sens dubte, indiscutible arreu del planeta que ens ha portat a recordar Natasha Bedingfield amb el seu On Greater, també present en el nostre temps en aquest matí del dissabte.

0: cabeza de ratón.
1: Para, molta atenció, perquè Ràdio Pineda i el Centre Cultural i Recreatiu et convidem al teatre aquest cap de setmana a veure Notting Hill, el musical. Funcions avui dissabte a les 7 de la tarda i també demà diumenge a la mateixa hora, a les 7 de la tarda. Tenim invitacions per regalar-te perquè vagis a veure aquest musical. Si vols aconseguir-les, truca'ns a la ràdio a través del telèfon 93 767 1919. Tenim invitacions per regalar-te perquè vagis a veure Notting Hill, el musical, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. 93 767 1919.

A través de la ràdio fàcilment l'identifiquem amb cadascuna de les seves cançons. En solitari hem connectat amb Damiano i David. L'exmembre dels Meneskin en solitari. Yeah. Ràdio Pineda, 94.

La música continua girant des de Ràdio Pineda amb els èxits del passat i del present. Aquesta vegada també al costat d'Imagine Dragons. A l'espera de veure quan anuncien nou material, ens conformem escoltant els seus èxits de sempre. Entre ells aquest Follow You.

Des de Ràdio Pineda et convidem a participar en el sorteig de la megapanera de la Festa Major. Valorada en 3.000 euros. Truca i participa a través del telèfon de la ràdio, si és que encara no ho has fet. Marca ara mateix el 93 767 1919 i digue'ns la teva felicitació de la Festa Major per entrar en el sorteig de la megapanera. Gent de Pineda i Ràdio Pineda, sortegem aquesta super mega panera valorada en 3.000 euros. Truca'ns a la ràdio i participa amb el teu missatge. Digue'ns la teva felicitació de la Festa Major a través del 93 767 1919. També pots participar a través del WhatsApp de la ràdio enviant la teva nota de veu al 686 05 46 04. Ens arriba una felicitació molt especial, en aquest cas, cantada. Ens arriben els vostres missatges a través del WhatsApp de la ràdio.

0: per la festa major. On millor tu passaràs.
1: Ei, pinadencs i pinadenques, molt bona festa major a tots. Gaudiu i ho petarem.
2: Bon dia, Pineda. Vull felicitar la festa major a totes les entitats que col·laboren amb aquesta gran festa, perquè sense elles segur que no seria aquesta festa major tan formosa com tenim. Així que enhorabona i moltes gràcies. Soc en Santi Calpe, de Pineda de Mar.
3: Des de Ràdio Pineda et convidem a participar en el sorteig de la Mega Panera. Envia'ns la teva nota de veu amb les teves dades per participar en el sorteig. Aquest sorteig que farem el proper dilluns a 9:45 del matí en directe a Ràdio Pineda. D'aquesta super mega panera valorada en 3.000 euros. Envia'ns la teva nota de veu ara mateix al 686-05-4604.
4: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Èxit, sens dubte, indiscutible arreu del planeta que ens ha portat als 80 amb la formació de Page Mode. Amb aquesta versió del Say You, inoblidables.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93-767-1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686-05-4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de gent de Pineda.
3: És Festa Major!
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
5: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: I ara tot just sembla que s'han enfilat les temperatures, han pujat les temperatures. Connectem amb una de les noves cançons de la banda Neon que estaran el 29 d'agost en concert a la Festa Major de Pineda.

la banda Neon s'ha consolidat com un dels grans noms del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic i vibrant i ple d'energia. Amb molta força en l'escena musical catalana, gràcies a les seves cançons, amb temes com el seu reconegut Guapíssima. Han arribat a les primeres posicions de la llista dels èxits de la música en català. 3 minuts i pocs segons i arribarem a les 12. Amb el nou èxit de la nord-americana Madonna i Sabrina Carpenter.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. La comparsa La Tribala inaugura aquesta tarda a les 7 a l'Espai Aparador de Can Comas l'exposició commemorativa en motiu dels 40 anys de La Tribala. Una mostra molt recomanable on podreu veure fotografies, vestuari, records i materials que han utilitzat al llarg d'aquests 40 anys de la comparsa La Tribala. Una exposició que també podreu visitar aquests dies de festa major i que s'inaugura avui a les 7 de la tarda. També us recordem que aquest cap de setmana continuen els partits a l'Aquahotel Cap Pineda, al camp de futbol municipal de Can Xaubet, amb entrada gratuïta. Aquest cap de setmana podeu veure dues noves representacions del musical de l'estiu Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural, avui i demà diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre. I també recordeu que avui dissabte ja trobareu el recinte firal amb les atraccions de la fira al Passeig Marítim amb motiu de la Festa Major. Us recordem que el dimecres que ve, dia 26 d'agost, es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Demà diumenge hi haurà sardanes a la plaça de les Mèlies amb la Copla Ciutat de Cornellà, com cada setmana a partir de 7:45 del vespre. A Calella destaquem aquesta tarda la celebració de la Revetlla de Sant Llop amb activitats al passeig de Manuel Puigvert i aquesta nit a les 10 al Festival Nit d'Estiu de Calella arriba el tribut al Genio. Àngel Miralles fa un tribut a l'humorista Eugenio aquesta nit al Far de Calella. A Malgrat avui es fa la Summer Moguda al Parc Francesc Macià a partir de les 8 del vespre amb entrada gratuïta. I avui a Tordera també destaquem els actes de la Festa Major a la tarda amb la baixada de carretons i aquesta nit concert de barraques al Parc Prudenci Bertrana amb Miquel del Roig i altres grups. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

des de Saragossa, Eva Amaral i Juan Aguirre. Amb noves propostes musicals com aquest, Eso que te vuela la cabeza. Després de l'agenda d'activitats, inaugurant nova hora de música al teu costat. Convidant-te al teatre, si és que vols anar a veure Notting Hill, el musical, aquest cap de setmana. Des de Ràdio Pineda tenim invitacions per regalar-te. Per la funció d'avui dissabte a les 7 de la tarda o bé demà diumenge a la mateixa hora a les 7 de la tarda. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir invitacions dobles. A través del telèfon 93 767 1919. Tenim invitacions per regalar-te perquè vagis a veure Notting Hill, el musical. Et recordem la línia telefònica per aconseguir invitacions. Truca'ns al telèfon de la ràdio ara mateix a través del 93 767 1919. 93 767 1919.

amb una capacitat innata a partir del seu pop lleuger i emocional, va seduir els seus incondicionals amb la seva veu i amb la seva música. D'aquesta forma hem recordat a Charlie Patch amb Kehlani, amb un dels èxits que li va donar la popularitat als seus inicis, amb aquest Down For Me.

0: ella també és una de les artistes protagonistes aquests dies amb la seva música. Ariana Grande.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: Des de Ràdio Pineda et convidem a participar en el sorteig de la megapanera de la Festa Major. Gent de Pineda i Ràdio Pineda sortegem aquesta megapanera valorada amb més de 3.000 euros. Truca'ns a la ràdio fins la una del migdia i participa en el sorteig. Felicita la Festa Major de Pineda per entrar en el sorteig d'aquesta megapanera. Truca'ns ara mateix al telèfon de la ràdio al 93-767-1929. 93-767-1929. També pots participar a través del WhatsApp de la ràdio. Envia'ns la teva nota de veu al 686-05-4604. Ens arriben els vostres missatges de veu participant al sorteig.
3: Molt bona festa major a totes i tots, especialment a totes aquelles persones que de forma voluntària fan possible la realització de tots els actes representant a les seves entitats. A totes elles i a tothom, molt bona festa major.
4: Bon dia, pinedencs i pinedenques. Us vull desitjar una bona festa major i que gaudiu molt d'aquests dies. Visca Pineda i visca la festa major.
0: Participa en el sorteig de la megapanera de la Festa Major de Pineda. A través del WhatsApp de la ràdio. Envia'ns la teva nota de veu felicitant la Festa Major al 686-05-4604. Entre tots els que participeu, a través del telèfon o a través del WhatsApp, farem aquest sorteig el proper dilluns, a 2:15 del matí, en directe a Ràdio Pineda. Durant tot el cap de setmana, tant avui dissabte com demà diumenge, podeu seguir participant a través del WhatsApp de la ràdio, enviant les vostres notes de veu a través del WhatsApp. 686-05-4604. Participa en el sorteig de la megapanera de la Festa Major de Pineda.

Energia positiva al compàs de la música des de Ràdio Pineda. Ara, tot descobrint el nou èxit del cantautor Teddy Swims. Ja n'entén amb el seu Mr. Know It All.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93 767 1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686 05 4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de gent de Pineda.
2: És Festa Major!
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
3: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Un altre dels èxits, sens dubte, indiscutible arreu del planeta que ens ha portat a recordar els Kid Rock amb el All Summer Long. Pràcticament en 4 minuts i pocs segons i arribarem a la 1. Amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí amb la fórmula musical del cap de setmana. Darrera oportunitat per participar en el sorteig de la megapanera de la Festa Major de Pineda. Fins la 1 del migdia pots trucar-nos al telèfon de la ràdio per participar. Això via telèfon a través del 93 767 1919. I durant les properes hores, durant el cap de setmana, tant avui dissabte com demà diumenge, recorda que pots participar a través del WhatsApp de la ràdio. Envia'ns la teva nota de veu a través del WhatsApp de la ràdio al 686 05 46 04. Escoltem alguns dels vostres missatges que ens feu arribar a través del WhatsApp.
1: Bon dia, Pineda. Vull felicitar la Festa Major a totes les entitats que col·laboren amb aquesta gran festa, perquè sense elles segur que no seria aquesta Festa Major tan formosa com tenim. Així que enhorabona i moltes gràcies. Soc en Santi Calpe, de Pineda de Mar.
0: Participa a través del WhatsApp de la ràdio enviant la teva nota de veu al 686 05 46 04. Participa en el sorteig de la megapanera de la Festa Major, valorada en 3.000 euros.
2: Ràdio Pineda.

0: pràcticament arribant a la una amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí. És tot per part meva, el meu nom és David Martínez. Recorda que pots seguir participant a través del WhatsApp de la ràdio en el sorteig de la Mega Panera. Envia'ns la teva nota de veu a través del WhatsApp. Amb Grace i Abrams arribem a la una.
1: És la una. Ràdio Pineda.
2: Hola, bon dissabte a tothom. La comparsa La Tribala inaugura aquesta tarda a les 7 a l'Espai Aparador de Can Comas l'exposició commemorativa en motiu dels 40 anys de La Tribala. Una mostra molt recomanable on podreu veure fotografies, vestuari, records i materials que han utilitzat al llarg d'aquests 40 anys de la comparsa La Tribala, una exposició que també podreu visitar aquests dies de festa major i que s'inaugura avui a les 7 de la tarda. També us recordem que aquest cap de setmana continuen els partits a l'Aquahotel Cap Pineda, al camp de futbol municipal de Can Xaubet, amb entrada gratuïta. Aquest cap de setmana podeu veure dues noves representacions del musical de l'estiu Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural, avui i demà diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre. I també recordeu que avui dissabte ja trobareu el recinte firal amb les atraccions de la fira al Passeig Marítim amb motiu de la Festa Major. Us recordem que el dimecres que ve, dia 26 d'agost, es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Demà diumenge hi haurà sardanes a la plaça de les Mèlies amb la Copla Ciutat de Cornellà, com cada setmana a partir de 7:45 del vespre. A Calella destaquem aquesta tarda la celebració de la Revetlla de Sant Llop amb activitats al passeig de Manuel Puigverd i aquesta nit a les 10 al Festival Nit d'Estiu de Calella arriba el tribut al Genio. Àngel Miralles fa un tribut a l'humorista Eugenio aquesta nit al Far de Calella. A Malgrat avui es fa la Summer Moguda al Parc Francesc Macià a partir de les 8 del vespre amb entrada gratuïta. I avui a Tordera també destaquem els actes de la Festa Major a la tarda amb la baixada de carretons i aquesta nit concert de barraques al Parc Prudenci Bertrana amb Miquel del Roig i altres grups. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.
3: Radio Pineda. Energia positiva.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: Mira,
1: aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill-out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill-out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill-out. Chill-out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
6: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Les 4. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. La comparsa La Tribala inaugura aquesta tarda a les 7 a l'Espai Aparador de Can Comas l'exposició commemorativa en motiu dels 40 anys de La Tribala. Una mostra molt recomanable on podreu veure fotografies, vestuari, records i materials que han utilitzat al llarg d'aquests 40 anys de la comparsa La Tribala, una exposició que també podreu visitar aquests dies de festa major i que s'inaugura avui a les 7 de la tarda. També us recordem que aquest cap de setmana continuen els partits a l'Aquahotel Cap Pineda, al camp de futbol municipal de Can Xaubet, amb entrada gratuïta. Aquest cap de setmana podeu veure dues noves representacions del musical de l'estiu Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural, avui i demà diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre. I també recordeu que avui dissabte ja trobareu el recinte firal amb les atraccions de la fira al Passeig Marítim amb motiu de la Festa Major. Us recordem que el dimecres que ve, dia 26 d'agost, es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Demà diumenge hi haurà sardanes a la plaça de les Mèlies amb la Copla Ciutat de Cornellà, com cada setmana a partir de 7:45 del vespre. A Calella destaquem aquesta tarda la celebració de la Revetlla de Sant Llop amb activitats al passeig de Manuel Puigvert i aquesta nit a les 10 al Festival Nit d'Estiu de Calella arriba el tribut al Genio. Àngel Miralles fa un tribut a l'humorista Eugenio aquesta nit al Far de Calella. A Malgrat avui es fa la Summer Moguda al Parc Francesc Macià a partir de les 8 del vespre amb entrada gratuïta. I avui a Tordera també destaquem els actes de la Festa Major a la tarda amb la baixada de carretons i aquesta nit concert de barraques al Parc Prudenci Bertrana amb Miquel del Roig i altres grups. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
5: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
6: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 5. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
7: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
8: obre, obre
7: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
9: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
10: I és que entre tots
9: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
11: 94.6 FM.
12: Energia positiva.
9: Els colors de l'estiu.
11: A Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
0: Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
0: Energia.

0: les 10. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: la una. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.